0: y otras cosas, como algún vídeo que otro que le ha hecho la Fallera Mayor de Valencia.
1: Vídeo aquí, no sé dónde lo van a retransmitir.
2: Benvinguda Marta, benvinguda Carmen, Falleres Mayor de Valencia, benvinguda Virginia, a ta casa, maravillosa componente.
1: Toca homenaje a Virginia.
2: De la Fallera Mayor de Valencia. Benvingudes, componentes de la Corda Nord, benvingudes, peques, benvinguts a tots. L'espera mereix la pena sempre, perquè és molt bonico que l'acte acabe en la presència dels màxims representants i de les seues Corda Nord. Després d'un any tan difícil com el de l'any passat, si no ho sabíeu, Virginia sí que ho sap, així plogui una barbaritat i tal, però bueno, lo bonico és que esteu així, lo bonico és que han recuperat 17 anys perdut, que heu estat així, que tot continua, que és bonico. Igual de bonico és tindre-vos en aquest escenari, que ara cert, l'hora que és, la gent té ganes, evidentment, de saber el veredicte, però també té ganes de tindre-vos així, de tindre les seues Falleres Majors de València. Mireu el silenci, se sent el camió de la basura soles. És veritat, el respecte que té la gent, el respecte de tindre les Falleres Majors de València, tindre les seues components de la Corda Nord, i és algo maravillós i és algo molt bonico. Me sent privilegiat, ho dic en serio. Si tinguera que elegir ser mantenedor, tornaria a elegir a Carmen. Tornaria a elegir a Marta, perquè la seva companyera incombustible. Tornaria a elegir a esta corda del 26, perquè significa molt per a mi, i tornaria a elegir a les peques, perquè són un poquet, pues, ese seguiment que tenen les majors, no? És un autèntic plaer tindre-vos així, no jo, tindre-vos així el sector de l'Escanya. Perquè este silenci, com vos dic, és el silenci del respecte d'un sector que vos vol, que vos admira i que té aquest respecte meravellós per les màximes representants i les seues Corda Nord. Benvingudes a casa, perquè dic jo això, perquè jo sóc de casa, jo és com si foren l'Escanya. El aplaudiment, com no, més gran, Falleres Majors de València, components de la Corda Nord, benvingudes.
0: Este saludo de Boro Peiró a les Cortes.
3: Este ha sigut un any molt especial per a tu i per a tots els fallers de l'Escanya. T'hem vist gaudir de l'experiència més bonica que una fallera pot viure i tingues per segur que la teua agrupació s'ha sentit molt orgullosa de l'excel·lent manera en la que has representat a tota València. Volem expressar-te tota la nostra admiració i el nostre agraïment a través d'un record que representa en un objecte una xicoteta part de tot el que signifiques per a esta agrupació de l'Escanya. En representació de tots, farà l'entrega al president de l'agrupació Rascanya, Borja Oller, i les delegades del nostre sector, Maria Eugènia Maillo, Anna Nebot i Maria del Mar Segovia.
2: Nos acompanyen ara.
0: Pues las tres delegadas del sector.
2: Disfruta, que estàs en casa, en la teua gent.
0: Las tres delegadas del sector junto al presidente de la agrupación. Aquí trabajáis juntos, presidente de esa agrupación y sector, Jesús.
1: Sí, de toda la vida, al final somos uno. Somos las mismas fallas las que integramos el sector y la agrupación. Sí que es verdad que la agrupación lleva dos fallas más que no pertenecen a la ciudad de Valencia, son de poblaciones, pero siempre se ha funcionado como una unidad. Como todo.
0: Así es, porque recordamos que Rascanya tiene las dos fallas.
1: El Ventorrillo de Almacera y San Joan de Borrejón.
0: El Ventorrillo de Almacera. El Trubi está en Mestalla Benimaclet.
2: Marta, que Carmen se dice y se protagonisme, ¿cómo no?
0: I la falla
2: en casa, i este quadro que portarà fins al teu nom, Maria. Tota la gent que sou de Rascanya esteu representats en aquest quadro. L'aplaudiment, com no. I enhorabona, Virginia, benvinguda a casa.
0: Bonito detalle el que le acaban de hacer a Virginia con ese cuadro. Regalo de la agrupación y sector.
1: Una de las anécdotas más bonitas de que somos lo mismo fue el cambio de nombre de la agrupación, vaya, más exactamente igual que el sector.
0: Sí, porque entonces se llamaba Sagunt Honor.
1: Correcto.
0: Mira si me acuerdo, mira si me acuerdo.
1: Era la agrupación Sagunt Honor y llegó un momento que se planificó el llamarnos igual que el sector porque no tenía ningún sentido dos nombres diferentes, siendo las mismas condiciones.
0: Yo supongo que algún día hará eso, esto hace día también. No sé.
1: Eso ya
3: es agrupación es cosa de ellos. Nosaltres per a conduir este acte amb Boro i amb mi. I gràcies a tots els components de la Falla Music Speed Gravador Fabregat per l'increïble esforç i implicació durant tants dies, per fer possible que tots nosaltres gaudim d'esta magnífica nit. Enhorabona a tots.
0: Hay que decir que ha habido que esperar un año para poder vivir este acto en su plenitud, claro. Después de lo del año pasado.
1: Es cierto.
2: Cada vez vos yo. Vale, Eugenia, la delegada, puxa-mos el sobre. Anem al lío ya. Ya estem así nerviosos y tenen ganes ya que hemos acostado. Ah, ya lo tiene. Ah, yo qué sé, no había. Claro, púchate el cuadro y el sobre. Un momento. En el guión pone, llama para que suban el sobre. Así ha matado dos pardals de un tir, claro. Marta, ¿estás preparada? Carmen, ¿estás preparada? Pues ellos también.
0: Vamos a ver. Se le entrega el sobre y el micro.
3: Molt bona nit a tots. Simplement, abans del veredicte, volíem, en nom de les 26, com ho fem tot sempre, desitjar a totes les candidates moltíssima sort i avui concretament en el nom de la nostra Virginia. Moltíssimes gràcies.
0: Este detalle bonito, que yo creo que va a sentar un precedente de Carmen de saludar en nombre de las 26, lo está haciendo en todos los sectores en los que presenta, en los que nombran a las candidatas.
1: Creo que Carmen ha sido una gran fallera mayor de Valencia.
0: Sí. Atentos, vamos con la primera infantil.
4: Han resultat triades pel sector Rascaña, la xiqueta Aitana San Juan García, amb el número 11 de la falla Gayano Yuc.
0: Aitana San Juan García, de la falla Gayano Yuc, la primera de las seis de Rascaña.

aplaudiu a l'última, que l'última està que no plega el puesto i ha que aplaudir-li, clar, és que... La única diferència entre l'última i la primera és l'estatura, ja està, lo de més, igual de falleres, igual de guapes, igual d'espectaculars. Benvingudes, cors d'honor, les peques de les xutxes, que me porten ahí a tope, i com no, les majors, que les vull molt. Jo és que el 26 m'ha robat el cor ja per tota la vida, és algo normal i corrent. I ara falten dos, les dos reines, les dos que són les màximes representants de la festa. I el sector Malvarrosa Camí al Veteró pues, sempre s'ha agraït i sempre vol pues, reconèixer, ja porten molt, molt de reinat, pues, tota la feina que estan fent, evidentment. La nostra fallera major infantil de València, una xiqueta d'un somriure etern, que té de curta edat, però que sap molt bé la responsabilitat del càrrec, que mos contagia allà on va. Una xiqueta divertidíssima, una xiqueta meravellosa. Totes les que estan així miren avui a Marta i és l'espill on volen vores, clar que sí, perquè és una xiqueta que no es cansa mai, que sempre està disposta, que tot el món que s'acosta a ella sempre té aquest somriure, aquesta paraula d'alegria, i moltes no volen que canvi mai, perquè és una xiqueta que sap molt bé la responsabilitat del càrrec, sap molt bé el que significa aquesta banda i és algo meravellós. Per això no volem que canvi mai i per això volem que t'emporti aquest aplaudiment meravellós d'esta que ja està a casa, perquè la gent meravellosa que viu tan proper del Mediterrani, que és esta, la gent de Malvarrosa, Camanyal, Veteró, reconeix a les seues falleres majors de València. Per això, quidrem en este fort aplaudiment a la màxima representant infantil, la fallera major infantil de València, la xiqueta Marta Mercader Roig.